0: Vicent Arnau.
1: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Iniciem setmana. Estem a dilluns 21 de setembre del 2026, una setmana que es portarà a rebre a la tardor proper dimecres. De moment, la previsió de l'oratge.
2: L'oratge.
1: 31 graus de màxima, 15 de mínima i vent del noroest a 10 km hora assolellat, com també ho estarà els pròxims dies, en màximes que s'ubiquen en valors de 30 graus, mentre que les mínimes no passaran del 16 ni l'índex ultravioleta de nivell 6. Rebrem, per tant, la tardor en bon oratge. I comencem parlant també en una setmana en què des del passat dissabte Marina Martínez ja reina en les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Ara de seguida anem a iniciar informació, però primer és moment de parlar ja també del pressupost municipal de cara a l'any 2026. La regidora d'Hisenda, Zaida Moreno, ens ha comentat que ja han iniciat les gestions per anar preparant-lo.
3: No, estem ara immersos en aquest procés d'elaboració. Sabem que tenen de data fins al divendres que ve, es va ficar per a rebre els seus esborranys de pressupost, i ja pues, des de la regidoria d'Hisenda, no, junta al cap de pressupostos de la regidoria, pues, anar treballant en fer l'esborrany general i veure pues, bueno, com ho arreglem, quines modificacions fem per a que puga quadrar, com sempre ho explique, no, ingressos i gastos, i poder pues, aprovar uns comptes per al 2027 on sabem que és un any important. Jo crec que el pressupost, Vicent, per a nosaltres probablement és una de les ferramentes més importants, no, que tenim com a ajuntament, perquè al final és on concretem, no, que volem fer durant l'any, en este cas l'any 27, i quins recursos anem a tindre per fer-ho. Sí. Divendres 25, sí, tenen fins es vas donar un mes per a que parlaren en els caps de servei, no, i per veure quines idees tenien a les seues regidories. Sempre dic, no, que al final, pues bueno, cada regidoria té el seu projecte concret, però al final ho parlem entre tots, no, perquè el que sempre hem defensat és un projecte global.
1: Pues això és important, i és important també anar recuperant de patrimoni. Precisament el regidor d'entre altres àrees de comerç i de patrimoni, Fernando Darós, recordava que el recuperar el patrimoni, que abans no era algo que fora d'allò de lo més normal, ara s'ha marcat l'equip de govern d'anar recuperant coses per al municipi.
4: Jo recordo una vall, un poble de la vall, que el seu ajuntament només feia que vendre patrimoni, que se va desfer de zones importantíssimes del nostre poble, d'espais, d'edificis, de zones que avui en dia, dins del poble, podrien ser reutilitzades, podrien treballar-se per a tindre pues, unes infraestructures importantíssimes al mig del nostre poble. Perdre patrimoni mai és una bona, no és mai una bona notícia. Vendre el patrimoni no és una bona notícia. Recuperar patrimoni, tindre cada volta més coses per a tots els ballers i balleres, sí, és, sí ho és. I
1: arreglar les coses també. Què passa en el TIP Assumpció? Pues de moment el que sabem de la setmana passada és que el Mino Serra, el portaveu dels populars de la Vall, comentava que Educació injectaria 430.000 euros per via d'urgència amb l'objectiu que la reforma del col·legi i l'Assumpció no torni a quedar deserta.
5: I fa uns mesos es van treure a licitació aquestes obres, quan es va acabar el projecte, i ninguna empresa es va presentar. Es va fer una actualització de preus, tot el món sap que ha crescut la matèria prima, el cost de l'energia, la mà d'obra, i fent falta quasi 6,5 milió d'euros que l'Ajuntament ha demanat, no sé si el 27 o el 29 d'agost, a final d'agost. Necessari que la Generalitat aprovara i sa nova quantitat, que se sumarà al 1,5 milió. Per tant, estem parlant de 2 milions d'euros que aporta la Generalitat directament per a fer i sa reforma de l'Assumpció, i que després d'aquesta reunió es va agilitzar la tramitació, es va signar per el director general corresponent i ara estos dies està en fiscalització i per tant és qüestió de dies que aplegui a l'Ajuntament l'informe favorable amb aquesta quantitat afirmativa per a poder licitar de nou i que aquestes obres comencen el més pronte possible.
1: Parlava també Herminio Serra de la posada en valor de la restauració del Crist del Sant Àngel Custodi per part de la Diputació.
0: Posem en valor ese treball que s'està fent i esa intervenció que s'està fent per part del Servei de Restauració de la Diputació de Castelló en la imatge del Santíssim Crist de les festes patronals. Ens van demanar ajuda perquè és una peça amb un valor patrimonial, però sobretot amb un valor de devoció i de fe de la ciutat i de la festa, i no van dubtar en demanar al Servei de Restauració que aquesta intervenció es fera per a que este any, en les festes patronals que tindrem ara en el mes d'octubre, el Santíssim Crist tinga aquesta recuperació, aquesta restauració que era necessària i els veïns de la vall la puguen tornar a disfrutar com a nova.
1: Pues a volta de pausa parlem de les festes patronals.
6: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
7: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa La Vall.
1: Marina Martínez ya reina en las festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist des de la vesprada del passat dissabte. Fins i tot hem conegut d'ella la seva aposta en l'apartat taurí.
8: No sé, hi ha molta varietat de bou en pitons alts, en baixets, tot bé. I estan ben marcats i tot. Jo aposto per el bou de la Regina, el dimecres, per lo que el ambulat.
1: I amb Anna Romero coneixem alguna de les novetats que n'hi ha. Precisament en l'apartat taurí, l'embolat del dissabte dia 10.
9: Una de les novetats és que el dissabte 10 d'octubre, que és el dissabte del bou, de la primera jornada taurina, uh-huh, el bou embolat és a les 7:30 de la vesprada, i després sí que n'hi haurà una orquestra, una penya també patrocina, la penya El Pot patrocina Viral, després també n'hi ha DJ d'una altra penya, o sigui que al final hem optat per fer el bou antes, per a poder disfrutar també un poc del dissabte. No res, també tenim una altra orquestra el dia de l'Empedrao.
1: I altra de les novetats que ens contava Anna Romero fa referència al pregó.
9: Vam decidir fer un canvi en el pregó, no hi haurà carrosses, serà un espectacle que iniciarà el recorregut en l'Avinguda Cor de Jesús, uh-huh, passarà per la plaça de la Pau, carrer Benigafull, i arribarem fins a la plaça de l'Àngel, sí, on tindrà lloc el pregó de les festes que anunciarà.
1: I esta mateixa setmana tindrem el Festival Internacional de Folklore, Ciutat de la Vall d'Uixó, que organitza Arcuda. Elena Ferrando és la presidenta.
10: Que vinguin a participar. És a dir, en qualsevol dels actes, ja no sols el dia del festival, que vinguin a la presentació, que vegin el treball que se fa en la gent jove dels instituts, que ahir és el dia, és més per a ells que per a nosaltres, és per a que d'ells ens diguin com han treballat, com s'han sentit o en què s'han inspirat per a fer la, cada un la feina que li correspon, uh-huh, i després que participen en nosaltres, que vinguin a les xerrades.
1: I abans dels esports, en successos, lamentar la mort d'una dona de 39 anys de la Vall d'Uixó en un fatal accident en un quad el passat cap de setmana entre els termes de la Vall i Nules.
11: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: I en esports, la UDE li toca remuntar al Sant Vicent de Raspeig, però els tres punts que se queden en casa, 2-1, la UDE en tercer lloc després d'esta jornada. De farmàcia de guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambul, major 60 en la Vall Beltrán Navas, poeta Llorente 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Iniciem setmana. Estem a dilluns 21 de setembre del 2026. Una setmana que es portarà a rebre a la tardor proper dimecres. De moment, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 31 graus de màxima, 15 de mínima i vent del noroest a 10 km a hora assolellat, com també ho estaran els pròxims dies, en màximes que s'ubiquen en valors de 30 graus, mentre que les mínimes no passaran del 16 ni l'índex ultravioleta de nivell 6. Rebrem, per tant, la tardor en bon oratge. I comencem parlant també en una setmana en què des del passat dissabte Marina Martínez ja reina en les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Ara de seguida anem a iniciar informació, però primer és moment de parlar ja també del pressupost municipal de cara a l'any 2026. La regidora d'Hisenda, Zaida Moreno, ens ha comentat que ja han iniciat les gestions per anar preparant-lo.
2: No estem ara immersos en aquest procés d'elaboració. Sabem que tenen de data fins al divendres que ve, es va ficar per a rebre els seus esborranys de pressupost i ja, pues, des de la regidoria d'Hisenda, no? Junta al cap de pressupostos de la regidoria, pues, anar treballant en fer l'esborrany general i veure pues, bueno, com ho arreglem, quines modificacions fem per a que puga quadrar, com sempre ho explique, no? Ingressos i gastos i poder, pues, aprovar uns comptes per al 2027 on sabem que és un any important. Jo crec que el pressupost, Vicent, per a nosaltres probablement és una de les ferramentes més importants, no? que tenim com a ajuntament, perquè al final és on concretem, no? Que volem fer durant l'any, en este cas l'any 27, i quins recursos anem a tindre per fer-ho. Sí. Divendres 25, sí. Tenen fins es vas donar un mes per a que parlaren en els caps de servei, no? I per veure quines idees tenien a les seues regidories. Sempre dic, no? que al final, pues, bueno, cada regidoria té el seu projecte concret, però al final ho parlem entre tots, no? Perquè el que sempre hem defensat és un projecte global.
0: Pues això és important, i és important també anar recuperant de patrimoni. Precisament el regidor d'entre altres àrees de comerç i de patrimoni, Fernando Darós, recordava que el recuperar el patrimoni, que abans no era algo que fora d'allò de lo més normal, ara s'ha marcat l'equip de govern d'anar recuperant coses per al municipi.
3: Jo recordo una vall, un poble de la vall, que el seu ajuntament només feia que vendre patrimoni, que se va desfer de zones importantíssimes del nostre poble, d'espais, d'edificis, de zones que avui en dia, dins del poble, podrien ser reutilitzades, podrien treballar-se per a tindre, pues, unes infraestructures importantíssimes al mig del nostre poble. Perdre patrimoni mai és una bona, no és mai una bona notícia. Vendre el patrimoni no és una bona notícia. Recuperar patrimoni, tindre cada volta més coses per a tots els ballers i balleres, sí ho és, i jo.
0: I arreglar les coses també. Què passa en el CEIP Assumpció? Pues de moment el que sabem de la setmana passada és que el Mino Serra, el portaveu dels populars de la Vall, comentava que Educació injectaria 430.000 euros per via d'urgència amb l'objectiu que la reforma del col·legi i l'Assumpció no torne a quedar deserta.
4: I fa uns mesos es van treure a licitació aquestes obres, quan es va acabar el projecte, i ninguna empresa es va presentar. Es va fer una actualització de preus, tot el món sap que ha crescut la matèria prima, el cost de l'energia, la mà d'obra, i fent falta quasi 6,5 milió d'euros que l'Ajuntament ha demanat, no sé si el 27 o el 29 d'agost, a final d'agost. Necessari que la Generalitat aprovara i sa nova quantitat, que se sumarà al milió i mig. Per tant, estem parlant de 2 milions d'euros que aporta la Generalitat directament per a fer aquesta reforma de l'Assumpció, i que després d'aquesta reunió es va agilitzar la tramitació, es va signar per el director general corresponent, i ara estos dies està en fiscalització, i per tant és qüestió de dies que aplegui a l'Ajuntament l'informe favorable amb aquesta quantitat afirmativa per a poder licitar de nou i que aquestes obres comencen el més pront possible.
0: Parlava també Herminio Serra de la posada en valor de la restauració del Crist del Sant Àngel Custodi per part de la Diputació.
5: Posem en valor ese treball que s'està fent i esa intervenció que s'està fent per part del Servei de Restauració de la Diputació de Castelló en la imatge del Santíssim Crist de les festes patronals. Ens van demanar ajuda perquè és una peça amb un valor patrimonial, però sobretot amb un valor de devoció i de fe de la ciutat i de la festa, i no vam dubtar en demanar al Servei de Restauració que aquesta intervenció es fera per a que este any, en les festes patronals que tindrem ara en el mes d'octubre, el Santíssim Crist tinga aquesta recuperació, aquesta restauració que era necessària, i els veïns de la vall la puguen tornar a disfrutar com a nova.
0: Pues a volta de pausa parlem de les festes patronals.
6: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
7: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Marina Martínez, ya reina en las festes patronales de la Sagrada Familia y del Santísimo Crist desde la vesprada del pasado dissabte. Fins i tot hem conegut d'ella la seva aposta en l'apartat taurí.
8: No sé, hi ha molta varietat de bou en pitons alts, en baixets, tot bé. I estan ben marcats i tot. Jo aposto per el bou de la Regina, el dimecres, per lo que el ambulat.
0: I amb Anna Romero coneixem alguna de les novetats que n'hi ha. Precisament en l'apartat taurí, l'embolat del dissabte dia 10.
9: Una de les novetats és que el dissabte 10 d'octubre, que és el dissabte del bou, de la primera jornada taurina, uh-huh, el bou embolat és a les 7:30 de la vesprada, i després sí que n'hi haurà una orquestra, una penya també patrocina, la penya Arpot patrocina Viral, després també n'hi ha DJ d'una altra penya, o sigui que al final hem optat per fer el bou antes, per així anar a poder disfrutar també un poc del dissabte. No res, també tenim una altra orquestra el dia de l'Empedrao.
0: I altra de les novetats que ens contava Anna Romero fa referència al pregó.
9: Vam decidir fer un canvi en el pregó, no hi haurà carrosses, serà un espectacle que iniciarà el recorregut en l'avinguda Cor de Jesús, uh-huh, passarà per la plaça de la Pau, carrer Benigafull, i arribarem fins a la plaça de l'Àngel, sí, on tindrà lloc el pregó de les festes que anunciarà.
0: I esta mateixa setmana tindrem el Festival Internacional de Folklore, Ciutat de la Vall d'Uixó, que organitza Arcú. Elena Ferrando és la presidenta.
10: Que vinguin a participar. És a dir, en qualsevol dels actes, ja no sols el dia del festival, que vinguin a la presentació, que vegin el treball que se fa en la gent jove dels instituts, que ahir és el dia, és més per a ells que per a nosaltres, és per a que d'ells ens diguin com han treballat, com ens han sentit o en què s'han inspirat per a fer cada un la feina que li correspon, uh-huh, i després que participen en nosaltres, que vinguin a les xerrades.
0: I abans dels esports, en successos, lamentar la mort d'una dona de 39 anys de la Vall d'Uixó en un fatal accident en un quad el passat cap de setmana entre els termes de la Vall i Nules.
11: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I en esports, la UDE li toca remuntar al Sant Vicent de Raspeig, però els 3 punts que se queden en casa, 2-1, la UDE en tercer lloc després d'esta jornada. Les farmàcies de guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambul, major 60, en la Vall Beltrán Navas, poeta Llorente, 79.

0: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
1: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
2: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
0: Barri a barri torna a la Vall d'Uixó. Per tercer any consecutiu, la regidoria de dinamització de barris és al carrer per escoltar els veïns i recollir les seues propostes i millores. 10 punts i 20 dates per participar. Comencem dilluns 21 a les 10:30 al barri Carmadall. Barri a barri, la teua veu compta. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
0: Nules te invita a reflexionar sobre la España que queremos. Próximo miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Iván Espinosa de Los Monteros. Bajo el título España tiene solución, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
1: Hoy por hoy, del estilo. El Café Esportivo de Pipa.
0: Pues un café esportiu per a començar setmana, pues de categoria, d'aquests que ens agrada saborejar, recrear-nos en que les coses ja estan on tenen que estar i on estaran Déu avui gaixina la resta de la temporada o no. Rupert Izquierdo, sempre endavant en els primers llocs. Bon dia.
4: Bon dia, Vicent, pues ojalá siga aixina, però esto es molt complicat, costa molt guanyar, però bueno, de moment tres jornades, de nou han fet 7 punts i no podem demanar més.
0: Estem invictes, de les 3 jornades estem invictes, ja coneixem també el que és, fins i tot, remontar. Com està la cosa?
4: Feia temps que ja no vivíem una vespre així en el Mangrinyant de remuntada, i bueno, pues va ser un partit difícil, dur, competit, trabat. Se van posar ells per davant del marcador en la primera part, una primera part grisa, on va faltar qualitat i fluïdes, però bueno, ells en un saque de de córner, van rematar bé, ens van fer el 0-1 just antes del descans, i en la segona part pues, sí que vam posar una marxa més, vam apretar, vam pressionar dalt, i li van pegar la volta al marcador, també dos jugadors a valor parat, dos corners que van suposar pues, dos gols, i poc més, molta entrega, molta lucha, l'equip pues, molt firme i bé.
0: La importància dels entrenos, de la tàctica i del valor parat, quasi tot suma.
4: La Sarra pues, ahir pues, va donar 3 punts, igual que la setmana passada en Torrevieja, on van fer un gol també de córner i l'altre de valor que ja saque de banda, pues 7 punts i diumenge a Torrellano, sí, però és que esto va així.
0: Així no n'hi ha treva. Però de moment estem ahí en els gallos, Villarreal, Torrent sí, i Laude.
4: Tres partits, 7 punts, ja que n'hem pogut ser 9, perquè el primer l'hem pogut guanyar perfectament. Però bueno, Vicent, llegarà sumant. Després, igual que les dues temporades anteriors, en una categoria esta, el mes de gener és complicat. I ja anar sumant per anar a fer punts, ja faré els 42-43 punts on és possible, i a partir d'ahir pues, mirar altres cotes majors.
0: Torrellano tampoc és que sigui un viatge que tinguem ahir al costat, però bueno, n'hi ha que anar, n'hi ha que anar.
4: Viatge complicat, dur, però bueno, no recordo de la victòria de l'any passat en el 1990 en el gol de Pinya.
0: Uh-huh. Anem recuperant ja tota la gent o què?
4: Sí, pràcticament l'equip està... La setmana passada entrava... Esta setmana ha entrat Ali, que va sofrir el xoc aquell la primera jornada davant de l'Utiel, i sabem que hi ha per els problemes musculars del dia del Torrevieja, però bueno, l'equip són 25 futbolistes de màxim nivell, i així és que aquí és que, pues, estan tots capacitats per a absolutament tot. No hi ha titulars ni suplents en un equip d'esta envergadura.
0: Se senten tots partícers, no? Que són com un bloc. Escolta, ahir en la segona part estava en l'ambient,
4: sí.
0: I sa seguretat de dir que a sou cap girem segur, que ara fiquem una marxa més i que ens quedem els 3 punts.
4: Bueno, segur, la veritat és que no, perquè va ser una segona part molt, molt dura, molt treballs, ho van dedicar a destruir, ja no proposar absolutament res. Bueno, de fet, ells en ningú moment van proposar absolutament res que no fos el destruir, i nosaltres sí que és cert que la segona part van pegar un pas endavant, en Baló, en Ali, en Burri, en Messe, en Ximo Forner, i bueno, esto es muy duro, Vicente. Si el que se pensa que esto es fácil, que
0: hombre, fácil, ay, fácil.
4: En el barco, esta semana anem al Torrellano, que ha perdut els 3 partits, però anirem allí i va ser un partit dur, un partit exigent, en un camp complicat, de gespa natural, camp estret, uf.
0: Però, tenen gespa natural allí, en Torrellano?
4: Sí, l'Elisabet Fernández, de gespa natural, un camp estret, uh-huh. Un camp que tenim, bueno, el record d'ixe tan bo de la temporada passada en el gol de Pinya en el 1997.
0: Perquè per ara, el que tu dius, si tenen de moment encara no suma cap punt i s'iran a mossegar el que puguen, sí,
4: evidentment, allí s'iran a totes, a Ferro Cartó, i nosaltres, pues, el nostre partit, serios darrere, intel·ligents davant, i aprofitar les que tinguem, Vicent.
0: Planning de la setmana, Rupert?
4: Pues l'estructura habitual de setmana, dilluns, dimecres, dijous, dissabte de matí.
0: I el partit?
4: El diumenge a les 11:30 en Isabel Fernández de Torrellano. En l'Altet, al front de l'aeroport de l'Altet.
0: Sí, quan aneu cap allí soleu jugar a migdia, sempre.
4: Sí, és una prova habitual en els partits de la província de Alacant, però bueno, al final pues, hi ha que jugar quan dins dels horaris que està bé. Sí. Que té la federació, pues, ja que jugar i ja està.
0: Implica una bona matineta també,
4: Però bueno, la setmana passada també vam fer el mateix, i mos va aixir bé, l'any passat també mos va aixir bé. Esto no és un tema de tal, ja que anar a competir, els futbolistes són quasi professionals i estan preparats per a lo que sigui.
0: Preguntar-te també com estan en la marxa de renovacions, si n'hi ha que pegar una espenteta final o què?
4: Bueno, està la cosa parada. En guany pues, tenim prou menys socis que l'any passat, però bueno, al final pues, és lo que n'hi ha.
0: Molt bé, però no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir a aquesta remuntada, a aquest 1-2 Sant Vicent, tu, del dia d'ahir.
4: pues tres pulmones Vicent, así cada un ambient bonico la segona part, la gent com va apretar, és una passada. Quan la gent està aixina, l'equip tira avant, este és l'ambient que volem, Vicent, i la veritat és que és una passada.
0: Pues mil gràcies.
4: Molt contents, perquè és que l'ambient que se genera així, i quan s'acaba el partit, la festa que n'hi ha en la grada, és tremendo.
0: Però, tant de bo, puguem estar sempre en aquests llocs capdavanters, que són els que donen moral, no?, i ganes de seguir.
4: Que bonico seria.
0: Que perquè això dic jo que mentalment això també ajuda, volete que sempre estàs dalt, no?
4: Claro, que ajuda, però no sabem lo difícil que és tot i lo que passa guanyant.
0: Sí, sí. Bueno, a veure si la primera matina d'enguany, si bé, la segona esperem que també, i ens venim de Torrellano, no en un, en els tres punts, i anar sumant. Així com no n'hi haurà paró, ni per selecció ni per res, pues, bueno, el futbol el tenim garantit, no?
4: Sí, així només es farà dues setmanes de Nadal, Vicent.
0: Molt bé, perfecte, Rupert, pues moltíssimes gràcies, que vaja bé, bon
4: moltíssimes
0: dia.
4: Moltíssimes gràcies a tu, Vicent. Adéu.
5: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.

0: Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
1: A la Vall d'Uixó, la Universitat Popular és molt més que cursos. Més de 40 activitats i més de 1.250 persones compartint aprenentatges, experiències i moments. Un espai de trobada, convivència i participació entre persones de totes les edats i cultures. Universitat Popular de la Vall d'Uixó. Aprendre junts és viure millor. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
2: Hoy por hoy, del estilo.

0: Hoy por hoy del estilo.
1: Y en este comenzamen de semana, with the Junts, día 21 de septiembre, en conegu també pues les activitats que des del CRIS s'han programat, s'han previst per a commemorar, per a celebrar precisament el mes de la salut mental, que arrencarà en la Vall, perquè el dia de la salut mental, si ara mal no recordo, crec que és el 10 d'octubre, però ara de seguida tot això i més coses ho parlem i es ho aclarís. Julia Alcoy, ella és psicòloga del CRIS i a la que saludem ja. Julia, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Avui heu presentat aquestes activitats, no? El que aneu a fer des del CRIS de la Vall, pues, pràcticament ja.
2: Sí, sí, ja, perquè el Dia Mundial de la Salut Mental, com bé has dit, és el 10 d'octubre, uh-huh. I des de l'Ajuntament hem organitzat tot un mes d'activitats per poder arribar a tota la població i treballar des de la coherència, la integritat i tot el que és una persona, no? Tenim activitats d'oci, de formació, culturals...
1: Una miqueta de tot que ara passarem a conèixer i com i de quina manera, no? S'ha planificat, o, per exemple, en què aneu a arrencar? I jo sé que també n'hi ha estat una visita molt interessant, que no vaig a llançar-ho jo ara, no m'ho anticipe, però és que sí que he volgut apropar, tindre una miqueta de cada cosa i apropar-vos a tots i a totes, no, Julia?
2: Sí, perquè la salut mental partim de la importància de la comunitat i de les redes humanes per a cuidar-se els uns dels altres. I amb aquesta idea, les activitats estan disperses per tota la població i en diversos àmbits obertes a tota la població. En el cartell estan els telèfons de contacte per a poder inscriure's, perquè, com tu molt bé dius, n'hi ha coses interessants. I comencem el dia 29 de setembre amb un campionat de Rumicup, uh-huh, al Centre Social Mestre Rodrigo, obert a tota la població. Després, el dia 30, tenim a la biblioteca municipal, en la plaça del Mercat, una xerrada on anem a parlar de les intervencions en salut mental més enllà de la consulta. I després, l'1 d'octubre, tindrem les eleccions al Consell de Centre, que és l'orga que dinamitza el CRIS. Per a nosaltres és important, perquè en el Consell se decideix un poc la línia de treball, i en ells està tant l'administració, els professionals, les famílies, com les persones usuàries dels serveis.
1: Això és, no? el dijous de la setmana que ve, el primer dia del mes d'octubre, és quan teniu aquesta...
2: El primer dia, sí. Tenim ahí convocat a tota la família del CRIS.
1: Perfecte.
2: Després, el dissabte, 3 d'octubre, tindrem... que igual te referies a este eixida interessant. Ai, cultural.
1: Suposo que sí.
2: Sí. Tenim una visita guiada al poblat ibèric.
1: És que xulo.
2: Sí, molt xulo, molt xulo. Mos han dit que anem a gaudir, que anem a gaudir de l'experiència. I ja que estem en el modo ocio cultural, pues ixe mateix dia, a partir de les 12, tindrem activitats lúdiques en el CRIS i acabarem en una paella i un concurs de postres.
1: Concurs de postres, no?
2: Concurs de postres. Ai, a veure... Ixa creativitat culinària, ixe Masterchef...
1: Quina manera
2: com
1: més dolceta d'acabar, no?
2: Sí, sí.
1: Ser un concurs de postres.
2: Ixe dia. I després tenim dos activitats, també, a finals de mes. El dia 26 d'octubre contarem amb Àngel Latorre,
1: sí,
2: per a parlar d'estratègies per a millorar la nostra salut mental. També la biblioteca, oberta a tota la població. I acabem el dia 29 participant en el Club de Lectura, que és una de les activitats normalitzades, obertes a tota la població, en les que participem ja un any. I este mes d'octubre tots els clubs de lectura van a llegir el llibre Nueve Nombres, i anem a tindre aquest dia la intervenció de l'autora en el Club de Lectura i sobre temàtica de salut mental i per tancar un poquet el mes de les activitats.
1: Per tant, Julia, des de fa un any que ja, des del CRIS, se participa, no?, com a club de lectura.
2: Sí, sí, anem a la agència de lectora del barri Toledo, uh-huh, i l'últim dijous de mes participem 3-4 persones en el club de lectura. Ara mateix, este dissabte passat, tinguerem una jornada lúdica de clubs de lectura I la veritat és que estem molt contents, ens han acollit molt bé el bibliotecari i tota la gent que participa en el club. És una activitat molt recomanable.
1: I al marge de totes aquestes activitats que heu presentat en este dilluns, Júlia, sobre aquesta celebració, no?, del mes de la salut mental en la Vall per part del CRIS, com ara està de moda parlar sempre que arriba el setembre, que és l'inici del curs polític, del curs escolar, del curs administratiu, jo no sé si vosaltres aneu, considereu també aixina de temporada de recursos, aneu en any natural, però en definitiva des d'ella, la tardor que estem buscant-la, este dimecres entrarem en ella, quines són les perspectives que vos heu marcat des del CRIS?
2: Bueno, el CRIS treballa en l'any, no en l'escolar.
1: En l'any natural.
2: En l'any natural, el CRIS és un servei que està obert tots els dies de l'any, menys dissabte, diumenge i el festiu,
1: sí.
2: De matí de vesprada. Donen cobertura a estiu també a les persones i els objectius marcats és el treball en la comunitat i per la integració en la comunitat de les persones que en algun moment de la seva vida han tingut una crisi, han tingut un malestar,
1: sí.
2: Necessiten un recolzament i reforçar i tornar a sentir-se part d'una comunitat i treballar per un bé comú. Que al fi i al cap és un poc el que fem tots, no? El anar a un, el tindre una red, el tindre un objectiu en la família, en els amics, en els veïns, i això és el camí per el que treballem en el CRIS.
1: Pues fantàstic, la veritat que feu una feina encomiable i tant de bo, no? En guany s'ha ajuda també es fa a il·lusionar-se, motivar-se i que es tinguen també, de vegades quan ven així com tu saps que també
2: sí,
1: són partícers, no? I protagonistes es conten un fum de coses molt xules, la veritat, cada volta que venen.
2: Sí, tornarem.
1: Pues no sé si vols afegir alguna cosa més, Julia, referent al tema que heu anunciat avui de manera pública i ses activitats, si n'hi ha alguna coseta que vulguis matisar o afegir, ara és el moment.
2: Donar les gràcies al suport de l'Ajuntament que recolza els treballadors que estem ahí tot l'any,
1: uh-huh.
2: I convidar a tots i totes les balleres a participar, a creure que la salut mental és cosa de tots i participar, sí, estem a veure si fiquem un lleno en alguna de les activitats.
1: Pues tant de bo que gaudiu molt i sa visita, que ja veuràs que bé se ho passareu mirant lo del poblat que comentaves. Per cert, no sé si ens ha quedat clar quan has dit lo de la paella i tal, crec que este matí quan anunciaves de la gent que s'inscriga i tal, no sé si hi ha prèvia inscripció o com ho organitzat això.
2: Sí, les activitats, el concurs de Rumicup, la visita guiada, la paella, en els cartells informatius que n'hi hauran penjats a la web de l'Ajuntament, que n'hi hauran en llocs de tota la vall, estan els telèfons d'inscripció.
1: Perfecte.
2: Per un tema d'organització.
1: Clar, no? És que és partint d'una previsió.
2: Sí, és partint d'una previsió, perquè, no sé, vegem, però si de repente som 2.000, per saber on anem, cap on anem.
1: Perfecte, però només era ese detall per a que la gent que ho tinga present. Pues, Julio Alcoy, moltíssimes gràcies per haver estat este dilluns així en la ràdio, en la SER, contant-nos aquestes activitats i de veres que vaya tot molt, molt bé. Gràcies i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
3: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
4: A la Vall d'Uixó, la Universitat Popular és molt més que cursos.
1: Més de 40 activitats i més de 1.250 persones compartint aprenentatges, experiències i moments. Un espai de trobada, convivència i participació entre persones de totes les edats i cultures. Universitat Popular de la Vall d'Uixó. Aprendre junts és viure millor. Ajuntament de la Vall d'Uixó.

0: 2 de la vesprada i 17 minuts. Estes per a repassar la informació local i comarcal d'este dilluns 21 de setembre del 2026, inici de setmana, i que ens portarà també a la tardor. Serà després demà dimecres, en dia 23. Les temperatures de moment, pues ja saben, seguim sobrepassant aquests 30 graus de màxima. Les mínimes ja queden establertes entre 15 i 16 graus. Veurem a partir del dimecres que de manera oficial entrem en la tardor, si l'horatge continua sent notícia o no. Per si de cas, ja veu, hem arribat a aquestes altures, a aquesta època de l'any, i seguim parlant del tema dels mosquits, dels tractaments que la Diputació també ha assenyalat en el dia d'avui, que va intensificar després, de la conseqüència de les pluges, les actuacions de vigilància, mostreig i control de les poblacions de mosquits. Després de les darreres pluges, el Servei Provincial de Control de Mosquits reforça i seus treballs en zones de marjal, de litoral, de prelitoral, i al mateix temps que manté les actuacions en front del mosquit tigre en municipis de menys de 1.000 habitants. La Diputació de Castelló recorda que, a més de les actuacions realitzades pels serveis públics en espais de competència municipal o provincial, la col·laboració de la ciutadania continua sent fonamental per a previndre l'aparició de focus de cria en propietats privades. I en este dilluns 21 de setembre, i també en la vall hem conegut les activitats que s'han programat, que s'han previst per a tota la ciutadania per a ficar en marxa i celebrar el mes de la salut mental. El regidor de Serveis Socials, Jorge Márquez, ha destacat que la salut mental és una qüestió de totes i tots i anima a participar en la programació, una programació impulsada pel Centre de Rehabilitació i Integració Social, el CRIS de la Vall.
1: Que partim de la base de que tinguem les capacitats que tinguem, són totes iguals i hem de fer el possible per tindre aquesta equitat social i que tot el món tingui les mateixes oportunitats. Per això hi ha iniciada el Poblative, el campionat de rumi, la paella, activitats més normalitzadores, i després també hem posat l'èmfasi també en aquesta formació necessària comunitària, en aquestes xerrades de conscienciació i d'ajuda i de promoció front la salut mental.
0: També escoltem per part de la Crist a Juli Alcoi.
2: Hem diversificat activitats des de la part sanitària, la part social, l'oci, i en diferents llocs del poble per a que tothom pugui arribar i gaudir d'aquestes activitats. Comencem amb un campionat de Rumicup al Centre Social Maestro Rodrigo per la vesprada. Després tenim el 30 de setembre a les 11 del matí en la Biblioteca Municipal, en la plaça del Mercat, una xerrada on van intervindre equips de sanitat que fan un treball domiciliari, l'ETAC i l'ECIG, que és un nou servei per a la salut mental infantojuvenil. Després, el dia 1 d'octubre tenim eleccions al Consell de Centre en el CRIS, o el Consell de Centre és l'òrgan que dinamitza el CRIS, on participen persones afectades, professionals, administradors i familiars. Després tindrem una exposició i una demostració de 3D feta per una persona, Eric Poveda. I continuem el 3 d'octubre amb un dia més festiu, on tenim la sort de poder gaudir d'una eixida des del CRIS al poblat ibèric, on tindrem una xerrada cultural. Després, a partir de les 12 en el CRIS, diferents activitats d'oci i una paella gegant per a totes les persones que s'inscriuen. I acabarem en una xerrada a càrrec d'Àngela Torre, on treballarem estratègies per a millorar la nostra salut mental.
0: I també avui, en la Vall d'Uixó, el Partit Popular urgeix solucions davant dels problemes del rec en els camps de la Moleta. Ha sigut la regidora Marga Marco la que, d'entre altres coses, ha explicat que la situació ha derivat en lesions, algunes d'elles greus, entre els usuaris.
3: Por todo esto, desde el Partido Popular exigimos a Tania Baños que actúe a la mayor brevedad posible, que tenga los campos en condiciones óptimas para la práctica de deporte y que establezca un plan de mantenimiento. Nuestros ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión de Tania Baños, porque invertir está bien, pero invertir y después abandonar el mantenimiento no sirve de nada.
0: I a nivell comercial ja saben que des de la Diputació de Castelló se va anunciar l'altre dia en que tots els municipis de la província van a beneficiar-se d'un bosc comercial a modo de campanyes molt similars, algunes d'elles ja coneixem en la vall perquè s'han ficat en marxa, lo de que una institució aporta una quantitat de diners per a que se puguen després duplicar l'aportació personal. Pues en els pocs datos que se coneixen encara, el regidor de Comerç de l'Ajuntament de la Vall, Fernando Dalós, a priori valorava de forma important la iniciativa, so pena de conèixer més detalls i més característiques.
4: Estar treballant també en una notícia que va eixir l'altre dia, que des de la Diputació se van a ficar també uns bons comercials que arribaran a tota la província i que també arribaran a la vall. Mos pareix una magnífica idea, molt bé per la Diputació. No sabem en estos moments com se van a fer, qui va poder participar, perquè les bases no estan. S'ha anunciat que se van a fer, mos ho creem, se va a fer una modificació de crèdit per tindre diners, mos ho creem, segur que se passa, i després apareixeran unes bases i a partir d'ahí podrem saber com es poden demanar aquests diners, a qui es poden dedicar. Fins ara, pues, desgraciadament, jo ja he estat en contacte amb les associacions comercials del nostre poble perquè estan molt il·lusionades, però n'hi ha que esperar a poder desenvolupar aquest tema. Però la idea és boníssima. Dir que totes les poblacions de més de 20.000 habitants rebrien 50.000 euros, com és el nostre cas, per a fer aquesta campanya,
0: més
4: el plus per ser, suposo que més el plus per ser ciutat afectada. Que bé, millor, quan més diners siguin, òbviament millor, però que ja n'és 50.000 estaria molt bé. Val? Ficar-los a disposició de la ciutadania, ficar-los sobretot a disposició del govern, a més en la mateixa estructura que és bonos que fem en l'Ajuntament de la Vall, per tant, això 50 se convertirien, com a mínim 50.000 se convertirien en 100.000 euros, més els 30.000 de l'Ajuntament se convertirien en 60. La veritat és que és una bona quantitat de diners. Ara, que se doni el terme, que mos expliquen com ho han de fer, perquè no és igual que és del que fan des de l'Ajuntament.
0: Pues això és el que diu el regidor de Comerç de l'Ajuntament de la Vall, Fernando Dalós.
5: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
7: Lules te invita a reflexionar sobre la España que queremos. Próximo miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Iván Espinosa de los Monteros. Bajo el título España tiene solución, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
0: En el cap de setmana arrastrem de successos esa fatídica notícia de la mort d'una dona de la Vall d'Uixó mentre estava en un quad en la part nord del terme, entre el terme de la Vall i de Nules. I altres de les notícies del cap de setmana, en este cas sobre el desistiment de la promotora Arada Solar de renunciar al projecte de macroplanta solar previst a la Plana Baixa. Joves del País Valencià, Comarques del Nord de Compromís han valorat positivament la decisió de la promotora i a més consideren que esta notícia representa una victòria de la mobilització ciutadana, del moviment ecologista i de totes les persones que han defensat un model de transició energètica compatible amb la protecció del territori i dels usos agrícoles. I parlant d'agricultura, avui la Unió Llauradora també ha advertit de la problemàtica que arrastra el tema del planxat en l'alvocat i denuncia una cobertura desigual de l'assegurança agrària. Carles Peris.
8: Com a conseqüència d'elevades temperatures de forma molt continuada i la forta radiació solar, també sumant algun episodi de vents de ponent. Des de l'organització reclamem millores i adaptació del seguro agrari a este cultiu, que és emergent i té projecció en la Comunitat Valenciana, perquè cada dia és més important tindre un bon mecanisme d'assegurança agrària que doni cobertures reals i adaptades a la nova realitat climàtica.
0: I a mode de previsió, este dimecres dia 23 de setembre al hall de l'Auditori de la Vall, entre les 6 i quart a les 8 i mitja de la vesprada, jornada de pau de la Vall d'Uixó, ponències, debats i inauguració de la nova oficina del Centre de l'As a Castelló. En el cartell es especifica: desarmar les finances és a les teues mans, alternatives als bancs que es lucren dels genocidis i guerres. I també arribarà esta setmana poesia a l'escola, organitzat per Amics de la Vall i el Festival Internacional de Folklore Ciutat de la Vall d'Uixó, que organitza el grup de danses Arcude. I en Almenara, l'Ajuntament ha signat per primera vegada un conveni de col·laboració anual amb Creu Roja. L'acord permetrà reforçar les ajudes per a necessitats bàsiques i els programes dirigits a les persones majors. I en esport, ja saben, l'Aude, després de remuntar al Sant Vicent de Raspeig, suma 3 punts i es manté en tercer lloc en la classificació. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Juan Manuel, Arambol, Major, Sisalta, Navall, Beltrán, Navàs, Poeta Llorente, 79.